0: Esperamos en Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y Villarreal.
1: Entre el mar y la montaña, cabanes de espera. La Mediterránea, el Seus Parcs Naturals, el Prat Cabanes Torreblanca y el Desert de Les Palmes. Un poble on gaudir i sentir de ben prop la natura, les platges i la seua història de segles i segles. Entre castells i muralles, Cabanes regala el pas del romans amb l'art romà. Terra de civilitzacions antigues que perduren un patrimoni únic. Cabanes d'espera.
2: Herrera en COPE.
3: Castellón y Vinaròs.
2: Estar informado.
4: Vam parlar d'ell el dia que va començar l'incendi, quan van fer un boletín especial informatiu a la cadena COPE que estaven desallotjant els municipis de la Serra d'Espadà afectats per l'incendi, que continua en aquests moments controlat i en vies de ser extingit durant les pròximes jornades. I volem conèixer com ha sigut aquesta tornada al poble, també com van viure aquests dies. Alcalde d'Alfondeguilla, Salvador Ventura.
5: Bueno, la sensació després d'aquests 5 dies pues, d'angústia, no? I d'haver ici de les cases i no saber quan tornàvem i com ho topetaríem, pues la veritat és que contents per la part que és visual del municipi. No ha hagut ninguna casa afectada, no ha hagut ningú vehicle, no ha hagut ninguna persona, per tant, per aquest costat, contents. No és la mateixa il·lusió la que tenim quan veiem les nostres muntanyes cap a l'interior, no? Però bueno, jo penso que a poc en esforç i en treball anirà solucionant-se i a partir d'ahí pues, treballar per aquelles sendes, principalment la del castell, la de l'Arquet i la de la Nevera, pues, tornen el més ràpidament a la normalitat.
4: I alcalde, que Alfondeguilla va dedicar-li un carrer a Moncofa com a agraïment.
5: Sí, la veritat és que vam ser molt ben rebuig i per tant pues, és d'agrair, no? La gent contenta, que era de lo que és lo important, que se sentiren lo més arropats possible, ho van tindre per part de tots els veïns i veïnes de Moncofa, en especial, no? per l'alcalde i el tinent alcalde, i des d'ací pues, que menys que mostrar aquesta gratitud que ells van tindre amb nosaltres.
4: Per cert, que en aquests dies en els que veïns d'Alfondeguilla van estar dormint, pernoctant, dinant al pavelló poliesportiu de Moncofa, l'alcalde va estar allí també. L'alcalde podria haver anat a un hotel que s'ho pagara l'Ajuntament, per dir un exemple, però l'alcalde va estar allà al peu del canyó.
5: Home, jo penso que l'alcalde pues, té que estar al costat dels veïns, no? Jo no vaig decidir per aquesta postura ni me la vaig... No va passar ni per el meu cap i, per tant, jo vaig decidir des del primer minut pues, estar al costat dels veïns, que és on té que estar un alcalde.
4: Ara mirar cap al futur. Parlem ahir amb la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, i ens deia, bueno, ara que arriben les ajudes i quan estiga extingit l'incendi hi haurà que parlar de la recuperació i de la reforestació.
5: Sí, nosaltres ara mateix estem immersos a les portes, d'ací uns dies pues, són les festes de la Mare de Déu i, per tant, pues, anem a fer que la gent i els veïns pues, se sentin el més arropats possible, que ja no pensen en aquests dies de malson, que isca tot bé, tant els actes taurins com els festius, com aquests sopars, no?, que fem en la plaça Diputació. I la veritat és que estem treballant tant en l'aspecte festiu per a que tot pues, siga lo millor per als veïns, però també pues, treballant amb les diferents administracions per a lo més pront possible pues, restaurar i acondicionar, com t'he dit, tots aquests paratges que desgraciadament pues, se van incendiar.
4: Ens deia l'alcalde de Sueras que vol acollir una reunió dels alcaldes del municipi amb la Generalitat, amb la Diputació, per a tractar de treballar tots units en plans de prevenció i també en plans de reforestació. Això seria important, no?, que tots treballen de la mà.
5: No, lo important i lo principal és que la gent, principalment en este cas, pues, no, els alcaldes i les administracions, pues, treballen de la mà. Quan se treballa de la mà, tot és més fàcil per a tots i, per tant, el que n'hi ha que fer és facilitar la vida als veïns de cada municipi i intentar tots units pues, dur endavant aquesta dramàtica situació que han tingut uns municipis, pues, evidentment, més perjudicats que altres, però l'important és anar tots a la mà.
4: Les festes ens ha dit que comencen ja en uns dies. Bon moment per a visitar Alfondeguilla.
5: Nosaltres un any més pues, fem les festes en honor a la Mare de Déu i ja t'he dit, lo més ràpid possible pues, estem tornant a la normalitat. Sí que és de veres que el que són els servicis de l'Ajuntament pues, van al 100%, perquè clar, com t'he dit, pues,